que tot el disseny jo tot el vi m'ho les calles tot qual avança tot el vas vitin m'ho les que Sagrada Família ai teu cap això més qual avança tot el jove cinco programa a les 12 tot el clau cinco programa tia això està que suena vistu sienta igual jo jo negul que ja fono que l'avança ai teu el temps i eixe avui Castellano ne alabanza y urgan jopa. Eso que no quiero cubrir. Es que ton yet nueva visión. Nima olasca y eto gistema. Marca can Dios, vay Moisés. Si tengo el copita escatelado.